Aquests són els nostres consells. Descongelar ràpidament. Si vos heu oblidat de descongelar el peix, poseu-lo en remull amb aigua freda. Estarà llest en un moment i no perdrà el gust.

0: Hola, soc Mariona Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.
1: Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige. 2 de octubre del año 90. De aquella noche, poco se cuenta.

coneguem les nostres dites i refranys. Tants de caps, tants de barrets. Indica que cada persona té la seva opinió, que no hi ha unitat de criteri.

0: llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som nanita de Coll en Rabassa.
2: Som n'Antònia de Lloreta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Mans inflades. Si se vol inflar les mans per cansament o per problemes de reg sanguini, poseu-les en remull amb aigua calenta salada durant uns minuts. Poseu 5 curades de sal per cada litre d'aigua. Després, amb un pot d'oli d'oliva, efectueu un massatge. Notareu un gran benestar.

coneguem les nostres dites i refranys. Uns neixen amb estrella i altres estrellats. Vol dir que uns neixen amb bona sort i altres amb dolenta.

0: Hasta una Bárbara Riera de Petra.
1: Soy Benita de Parma.
2: Soy Antonia de Santa María.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola Manu, hola oients de Ràdio Murta, vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom, que sigui jo 25 anys més, molt d'anys i una abraçada forta a tots.

Aquests són els nostres consells. Contra el mareig. Si vols solo un marejar anant de viatge, un bon remei és menjar fruits secs, xuclar una tallada de llimona o una pastilla de regalim natural.

Oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

coneguem les nostres dites i refranys. Després d'una de llarga, una de curta. Vol dir que les restriccions són conseqüència dels excessos.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Anna de Montserrat, a Palma.
2: Anna Maria Antònia, de Port de Colom.
3: Anna Maria de Santa Margalida.
0: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que Miquel dels Sants Oliver, periodista, va ser el director del diari La Almudaina i va escriure la novel·la L'hostal de la Bolla?

coneguem les nostres dites i refranys. Festes passades, coques menjades. Vol dir que en haver passat l'ocasió de fer o d'obtenir una cosa, ja no cal pensar-hi més, ja és inútil intentar-ho.

pensava, t'ho havia de tot. Sentiments que s'han aduit del vent i ara tan sols no sé on són. Referències d'un temps

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ràdio Murta 104.2 Mallorca 90.8 Menorca.

Aquests són els nostres consells. Miralls netíssims. Sabeu quina és la millor manera de deixar ben nets els miralls de la casa, inclús el del bany? I de tan sols les heu de fer nets amb paper de diari banyat amb aigua sabonosa. Després, per donar-li la que va final, passar un pedaç de cotó que no molli pelussa. Veureu que nets.

0: Ramón Rafael de Palmanyola.
1: Soy Pepita y llamo de Son Rocat.
2: Soy la Rojalera Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que el rei Jaume III va establir en el segle XIV el Consolat de la Mar? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

La ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un

en aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des d'on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb barrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Tú ni te imaginas.
5: Nietzsche Beiré recibe una de las voces más queridas, Francisco. Un concierto irrepetible junto a la banda municipal de Palma, con un repertorio lleno de grandes canciones y la esencia del Mediterráneo. Viernes 17 de julio, 21 horas, Castillo de Viver. Entradas a la venta en palmacultura.es. Organiza Ayuntamiento de Palma.
6: Hola, soy Mega Pereta. Benvinguts a Ràdio Murta, amb en Manu Blanco. Escoltau, estimats oients i estimat Manu. M'agradaria molt escoltar la cançó d'en Joan Nadal, Amig de sa vida. Ai, que m'agradaria escoltar aquesta cançó. En Joan Nadal té una veuarra i és un homonarro i madur venuda. Ai, Joan Nadal, quina veuarra que tens, reputa. Amig de sa vida.

sense tu no és lo mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dit de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i et soc un sort

0: En Riviera Maya sin perderte nada. Vuelo directo desde Madrid con World to Fly. 9 días en todo incluido desde 990 euros. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
3: Hola, Radio Murta, som a Coloma de Sant Oliva, Manu. Per divendres de matí o dilluns de matí me fa posar una cançó que se titula Si jo pogués tornar enrere. De tu, Montse, hi tornaria. Per lo menos 30 anys. Manu, la vull dedicar per mi home, per la nostra filla, per nostra neta Tassiet, i també per la Lluïsa Dinca, per la Nati de Sant Oliva, per la Maria de Pedra, per la Francisca de Menorca, per la Vària, seu papito de Sant Ferrial, per en Tomàs Navarro, per en José Luis i per totes aquestes amigues que el dijous ens reunim. Per totes elles i per tot Ràdio Murta, un beso molt fort. Manu, per tu i per en Vicenç, el millor de lo millor que moltes vegades dic. Gràcies, Manu.

Esport d'Andratx ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andratx vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: Bon dia, Ràdio Murta. M'agradaria sentir Sona Joana de Sa Cabana i de Sant Pere. I m'agradaria sentir Campanitas de l'Aldea, que fa estona que no l'he sentida. Quan vulgueu, posa-la, m'encantaria. Ja vos tenc tot el dia que cantau, vale? Moltes gràcies, Manu. Una abraçada.

orgullosament Tinca 2026, el major festival LGTBIQA+, de les Illes Balears. Dissabte 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com a estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
3: Hola, bones tardes, Ràdio Murta. Som de Francisca de Menorca. I voldria per dia 10 la cançó En l'escuela todos somos iguales. La dedic en el meu tataranieto qui dia 10 compleix 3 anys. Viu a Palma amb sa mare i tota sa família. De part de su tatarabuela i tota sa família, muchas felicidades. Si pot ser per dia 10, no me la posis antes, si pot ser. Gràcies, Manu.

0: Tiempo. Y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuesto sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smithjorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
3: Hola, soc Necati de Llimojó i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juan Amidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Paso Doble que las se lo dedic a tots els que escolten Ràdio Morta, a ma mare en Antònia de Llimojó, en el meu fill, en el meu nes, i a tu, Manu, te mando un beso molt fort. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Hola, Ràdio Murta, són Antoni Campomà de Pollença i m'agradaria escoltar una cançó de Noble Hammond, Allà en l'altre mundo, i dedicar-la a tota la meva família. Moltes gràcies.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: Buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿qué tal? Son el Grace de... Faten que no escuchan a Escabalollas, a cualquier caso de ellos me mira, ve y ve que adoro a Mallorca, todos los mallorquines, la playa, el sol, a la gente, que estoy muy feliz. Muchísimas gracias a vosotros por todo.

0: Cañaveras Globes. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, Tres Globes.
1: No te perdis les rebaixes de Yespavau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespavau, especialistes en talles grosses. Yespavau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Com fer sortir un tesó de dins un altre. Més d'una vegada hem ficat un tesó dins un altre i després ha estat impossible separar-los. Bé, idò, en aquests casos, poseu els tessons dins un bol que tingui aigua calenta i poseu trossos de gel en el tessó interior. Aquest se contraurà i l'aigua calenta farà dilatar en el tessó exterior. I ja està.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses cadenes.
3: Bon dia, estimat Manu. Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot cada dia. Escolta, amb música ni tampoc queda curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan li ha vist el cul, diu que és femella. Se diu quan algú acaba de descobrir una cosa que tothom ja sabia.

0: si el que més li convingui no se n'estigui, senyor.
1: I si entréssim en matèria, que em sento un

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Pelar els alls. Una manera molt senzilla per a poder pelar els alls amb més facilitat és guardar-los dins la gelera unes hores. Quan les tragueu, les podreu pelar sense cap tipus d'esforç.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pescoll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-2846-98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui dia passa, any empeny. Vol dir que vencent les petites dificultats del moment, es venç una part de les dificultats de tota una empresa de tota la vida.

0: Anna Xista, que sorta. Des de Xillà, me diuen Juana.
1: Una barba, de Vila Franca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

Pam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatori. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadés de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

coneguem els nostres dites i refranys. Primer és en Roc que els seus fills. Significa que cal mirar primer per si mateix que pels seus parents.

0: Jo? Ah, amb el Pasqual de Salines.
1: Sonia Maria de Sineu.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Nit Xavei ve rep una de les veus més estimades, Francisco, un concert irrepetible en la banda municipal de Palma, un repertori ple de grans cançons i l'essència de la Mediterrània. Divendres de 7 de juliol, 21 hores al Castell de Bellver. Entrades a la venda a palmacultura.es. Organitza Ajuntament de Palma.
0: Col·labora Viajes con Tiki.

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és, aquí a Ràdio Murta, a la 88.4, 104.2, zona nord de Mallorca, a Menorca, la 90.8. També mos podeu escoltar per la TDT i a qualsevol banda del món, online, per internet, i a l'aplicació d'aquesta casa, a www.grup4.com, ses coses d'Esgüell, amb Esgrugüell. I és que ja és aquí, com jo li he dit més d'una vegada al seu president, en Xisco Bou, la niña bonita, perquè mira que feis que s'estan organitzant esdeveniments, projectes, il·lusió, ganes. M'encanta més que mai aquestes iniciatives amb Esgrugüell, en ses coses d'Esgüell, però la niña bonita, maldament, s'ha anat a moltes bandes. Hi ha moltes cosetes que s'han fet i que se faran. Sa marxa d'Esgüell, lluc a peu. Sa marxa d'Esgüell, lluc a peu. No deixem. I tenim en nosaltres dos bons amics de sa directiva. Com són en Pedro Huasc, que és el vice, i en Andrés Rodríguez, que és el que té els duros. És algo així, no?
2: Sí, más o menos.
3: No va malament.
1: Ai, me va molt bé perquè he deixat en tu, Andrés, perquè he d'anar a posar benzina i a Seroski, i m'aniria bé, saps, si du la butxaca plena.
2: Esto es lo mejor que lo arregles con el presidente.
1: Escolta, Pedro, tu que ets el vice, jo tota sa vida, ja m'han dit, eas vice, eas prese i eas tesorer.
3: Sí, sí.
1: I cadascú té les seves feines marcades i tesorees de tesoro. Tesoro...
3: El tesoro és pel tesorero. I cada qual és con su rol.
1: Molt bé. Estic molt content, com bé sabeu, de tenir-vos aquí. Perquè en Pedro és un gran professional de lo seu. En Andrés sempre està ficat en temes com en protecció civil i de més. I s'està fent una pinya, un equip fantàstic, perquè ja és aquí, ja se marxa d'Esgüell i que peu és aquí, però el que sempre dèiem amb en Xisco Bousà i demés, la gent veu aquell dia com un dia molt especial, cada vegada apareix que més una altra vegada, però és que hi ha la feina de no sé quant de mesos darrere. No és així, Pedro, Andrés?
3: Bueno, la veritat és que el grup Güell, com ha dit bé l'esquetx d'introducció, no només és caminar. Nosaltres ara mateix ja duim pues, preparant el que és aquesta marxa de 10 d'agost, més o manco, dos mesos i mig, reunions pràcticament dia sí, dia no.
1: Ja me diràs.
3: Reunions amb proteccions civils, reunions amb policies locals, amb guàrdies civils, per organitzar tot el que són els puestos, que ara d'aquí poquet en Andrés mos dirà un poquet de que elabora el sistema aquest de la seguretat dels puestos de les carreteres, perquè sí que és cert que Esgüell, lloc a peu, antes era la niña bonita, ara ho és més que mai, perquè, a més, tenim novedats per enguany, com pot ser la marxa per gent de mobilitat reduïda.
1: Això n'hem de xerrar i endarà en el detall, perquè saps que des de Ràdio Murta, des de Grup 4, és algo que mos interessa moltíssim i li hem de prestar especial atenció. M'apareix, ja li vaig dir a en Xisco, un encert total, i que la gent reconeix i ho agraeix. Malament no se faci amb aquesta finalitat, se fa perquè se vol des del grup Güell, però m'encanta que tinguem en compte tothom, que no me sorprèn, perquè ja s'han fet iniciatives a favor de ONGs i de gent amb problemes de qualsevol tipus de discapacitat. No és així,
3: correcte,
1: Pedro?
3: Sí, perquè a més aquestes persones que tenen mobilitat reduïda no tenen fàcil es poder participar a aconteixements com aquest.
1: I els agradaria.
3: Els agradaria, han tingut reunions amb ell, tenen molta il·lusió, nosaltres sí que en tenim perquè participin, i efectivament els hi ha molt

0: reduïda? Com ho fan? Com ho fareu? Quin és el dispositiu? Expliquem-nos un poc tot això, mem.
1: Val. Per nosaltres és un tema molt interessant, molt il·lusionant i delicat a la vegada.
0: Clar que
1: perquè,
0: sí.
1: Clar, tenim en compte una cosa presencial a l'hora de la sortida, que tenim a tots els marxaires que volen sortir ràpid, i enguany el que feim és que aquestes persones amb mobilitat reduïda tenim pensat que donguin la sortida. Què passa? Els tenim col·locats a davant i han d'anar molt alerta, sobretot que no mig els arrollin els que caminen, que sempre hi ha individus que respeten un poc les normes, però n'hi ha que no els respeten. Què passa? A partir d'aquí els han de protegir un poquet i després ells tenen l'il·lusió de poder arribar el més enfora possible. Per part nostra, el que els hem fet és els hi posam un el primer avituallament, que és per tothom, però l'ho hem acostat un poquet més a Palma, que és a Marratxí, que allà hi haurà un poquet de lo que és aigua, hi ha una cuba d'aigua, i en el final de la marxa, o sigui, en el cul, haurà un cotxe cierre, i davant del cotxe cierre haurà dos microbuses adaptats per aquestes persones.
0: Això vos ho varen comentar i m'apareixer. O...
1: Clar, perquè tenen en compte que ells, per, és que cada un té la seva mobilitat. Hi ha gent que els ajuden, els assisteixen, espitjant la cadira de rodes o la mobilitat que puguin tenir, i no sabem fins a on arribaran. No tots arribaran en el mateix punt. I a medida que se vulguin anar retirant, pues tindran aquests autocars que els recoeixen i van seguint la marxa fins que l'autocar estigui ple i després es dedu cap a Palma. Només aquest autocar és per mobilitat reduïda. S'autocar...
0: No per la gent que estigui cansada.
1: No,
0: Andrés,
1: no, no.
0: Que més d'un voldrà fer viu, eh?
1: Per aquí estem nosaltres.
0: Vos, per això hi sou vosaltres.
1: O sigui, la persona que realment no pugui seguir mínimament fins a Santa Maria, poco caminante és. A veure, pots tenir una lesió, que per això estan les ambulàncies.
0: Clar.
1: Què passa? Nosaltres pues, tenim pensat que a partir de Figueral s'incorporarà un Festival Park, s'incorporarà un microbús, ja com a cotxe escova normal i corrent.
0: Cotxe escova. Expliqui el que és el cotxe escova.
1: Vale. Els cotxes escova són anant tornant, a medida que va pujant la marxa pels pobles, anant tornant un autocar de, me penses que són 24 o 25 places, perquè pugui passar pels carrerons més petits, i anant carregant gent, la gent que se vol retirar. Quan està ple, a darrere se'n posa un altre, i aquest que està ple se'n va cap a Palma. Tenim pensat que se'n vagi a la plaça Espanya, que allà hi ha més connexió de buses.
0: Clar, no fa falta anar a lo que és el punt de la marxa del Güell i Capeu,
1: no.
0: Sinó la plaça Espanya és lo seu.
1: Antigament ens deixàvem tots a lo que és la plaça Güell.
0: Sí.
1: Però, clar, s'entén que una persona que ha caminat bastants de quilòmetres, el fiques dins d'un autocar, se refreda i després, per tornar a baixar de l'autocar, és un calvari, o sigui, ha de tenir un autocar, ha de tenir un autobús, un tren, lo que sigui, per anar fins a casa seva.
0: Andrés, volies comentar.
2: Sí, también, ahora que estáis hablando de los autocares, deciros que hemos añadido unos cuantos autocares más, porque de los fallos se aprenden. Mm-hmm. El año pasado nos quedamos un poquitín cortos, y este año hay autobuses de sobra. Hemos puesto unos cuantos más, y en sitio que no había también se han colocado autocares.
0: ¿Los autocares o los autobuses quién los pone?
1: Transunión.
0: Ah, molt bé.
1: La companyia Transunion, tenim un conveni amb ells, és una empresa que col·labora amb nosaltres, ja ens donen un servici de fa molt d'anys, perquè el problema que teníem antigament era que l'empresa que s'encarregava d'això, crec que és la mateixa, Transunion, però nosaltres hem fet un dispositiu diferent. Antes hi havia en els pobles autocars que esperaven en els marxaires perquè els que volia arribar en aquell poble se trobés una via de cotxe escova, que està estàtic en el poble. Nosaltres no ho feim així perquè m'ho hem donat compte.
0: Està en moviment, no?
1: Que en els anys el moviment te du la força. Què passa? La gent va caminant i és que vol retirar-se, s'atura a la vorera i quan arriba a la coa se puja en el cotxe cierre, que està darrere de tot.
0: El cotxe cierre, veus? Jo estic aprenent amb altres
1: vale,
0: les paraules.
1: Una cosa és cotxe cierre i l'altra és cotxe escova.
0: No és el mateix.
1: No. No.
2: El cotxe escova sempre va delante del cotxe cierre. El cotxe cierre és el que ja termina...
0: El últim. Que los que, los que están detrás del cotxe cierre, ya lo que es la organización no se hace responsable de
2: ellos.
0: Vamos por aquí, ¿verdad?
1: Sí, sí. Inclús que el cotxe inicio, es que va

0: avant, nosaltres hem fet a través de tràfic uns horaris, aquests horaris s'han de complir a rajatabla, els cotxes no passen pràcticament ni un minut ni endavant ni enrere, i els hi han de comunicar a tots els marxaires que no se poden avançar en cap moment en el cotxe inicio, perquè avançant aquest cotxe vol dir que van sense assegurança, van en el tràfic obert, poden tenir molt de problemes de circulació perquè se pensen que tenen els carrers tancats i no és tant, perquè el cotxe inicio és el que et dona s'excús a que nosaltres donem pas a tancar les carreteres.
1: Això hem de prendre bona nota perquè queda clar i llampant, però sempre hi pot haver qualcú que no s'hagi enterat. Sí. I què tal? Hay que respetar el coche inicio y el coche cierre.
2: Y no salir de la ruta que se tiene prevista para llegar a Lluc.
0: Sempre per damunt asfalt. I sí que he de donar una...
1: Sempre per damunt asfalt.
0: Sempre per damunt asfalt. Perquè tenim en compte
1: això
0: una cosa.
1: Això de la cuneta i tal...
2: No, se refiere a eso. Ah. Es que cuando llegamos a la primera curva, que ya empezamos a subir para Lluc...
1: Acércate un poquito al micro.
2: Hay un...
0: Las terceras.
2: Sí, hay un, el camino.
1: Los atajos.
2: Cogen el atajo este para llegar antes o evitarse un montón de curvas. Y esos señores lo que hacen es poner en peligro a todo el resto de la marcha.
1: Totalmente.
2: Porque si tienes que ir a socorrerlos a ellos, abandonas a los otros.
1: No puedes estar en los dos sitios al mismo tiempo.
2: Por eso lo que tiene que hacer es seguir el itinerario que nosotros ponemos.
0: Aparte de eso, esa persona que agafa ses dreceres no té seguro. Et seguro que veu diu...
1: Dins d'aquest itinerari, aquesta ruta.
0: El reglament ho diu molt clar.
1: Molt bé.
0: Per la zona segura que és asfalt, perquè és aquí on nosaltres poden tenir les ambulàncies, perquè si un tio se mos tira per una drecera a un quilòmetre, mos cau, se romp una cama, ja han de posar un dispositiu a posta, perquè ho tenim dins les nostres muntanyes que hem preparat per això, l'hem d'anar a cercar, en el mateix temps que anem a cercar això, no tenim cobert el nostre, o tenim efectius destinats a una cosa que no mos tocaria.
1: Clar y llampant, se puede decir más fuerte, pero no más claro. Pedro, quan t'has xerrat del tema de la gent amb mobilitat reduïda,
0: sí.
1: Clar, està molt bé el que mos has comentat de tant dels cotxes cova, el cotxe granera, com vulguis dir-ho, perquè, a part, clar, els temes de mobilitat reduïda no és el mateix un que l'altre.
0: No.
1: Cadascú té un problema d'un tipus de mobilitat reduïda X, no és així?
0: És així. La majoria que nosaltres calculam que poden venir són persones en cadira de rodes.
1: Veus?
0: Vale. Dins la cadira de rodes hi ha gent que du pedals, com si fos una bicicleta. Després hi ha aquesta persona que vol anar sense una ajuda i vol espitjar-se ell mateix pels seus braços a la cadira, i després hi ha els que ja tenen un poc menys de mobilitat que van assistits amb una persona que els ajuda a espitjar. Jo vull pensar que aquesta gent, crec que, coneguent-los, aniran tots un poc agrupats. Què passa? Pot ser que n'hi hagi qualcun, un grup que se vagi un poc més endavant, però ells fan pinya. I la veritat és que nosaltres els agraïm molt la col·laboració, i nosaltres, com he dit, tenim molta il·lusió perquè això surti bé, i la veritat és que tindran el màxim de poeo per part del Grup Güell.
1: Ara, entre vosaltres dos, anem a recordar, Andrés i Pedro, que el mismo 1 d'agost, el mateix dia 1 d'agost, que mos fa a tots molta il·lusió, és el tancament de les inscripcions i el final de l'entrega del material. El mateix dia 1, maldament, conteu-mos com ho hem de fer, perquè ara ja se poden anar a inscriure i tot, però el mateix dia 1 també hi haurà, diguem, la darrera tirada.
0: Vale.
1: Conteu-mos.
0: En això ho hem d'explicar bé, perquè és una novetat que hem fet des de la directiva del Grup Güell, perquè mos hem donat compte de que tenim una massificació tan gran a la plaça que ja arriba un moment que la plaça no dona un poquet de sí. Què passa? Per col·locar les coes i col·locar que tothom tingui el seu merchandising de lo que és l'equip de marxa, a les 10 del vespre de diu se tancaran les inscripcions i fins a les 11 donarem el merchandising aquest. O sigui, a les 11 menys 5 puc dir que els que no tingui el merchandising, les inscripcions i el que és l'equipo per donar la marxa, o sigui, per el que és la gorra, la camiseta, la botella, s'aturarà. Perquè mos trobaven que a les 11:15 encara no hi havia gent que tingués el seu equip i mos suposava que el cotxe cierre
1: amb un retras,
0: havia de sortir
1: i desbarates tot.
0: I teníem gent a darrere el cotxe cierre i això mos preocupa molt per la seguretat.
1: Evidentment, però és que serà que no sabem entens i això per això ho deim a Ràdio Murta com fer-ho massa se fa que deixeu fins una hora, 5 minuts abans.
0: I a part que ara ja estan les inscripcions fetes
1: a la plaça,
0: plaça Espanya, jo el que no entenc és aquesta gent que se vol inscriure darrere hora, ho vol tot a darrere hora.
1: Como buen españolito.
0: Pues vamos a dejar un poco esto aparte.
1: Exacte, anem a veure, men. Com ho han de fer per inscriure-se des de ja i després anar dia 1 d'agost en tota la tranquil·litat del món de que ja tenim les feines fetes i anem a disfrutar de la rebel·la.
0: Correcte.
1: I de la marxa, que ara en xerrarà.
0: Lo primer de tot que jo aconsello és que via web del grup Güell s'inscrivesquin en el que és s'inscripció, té una numeració, se'n vagi a la plaça Espanya.
1: A la plaça Espanya, quant?
0: Zora baixes, crec que són des de les 6 a les 9.
2: A les 9.
1: No, de 6 a 9.
0: De 6 a 9, correcte, que ja tenim uns voluntaris preparats a una taula que està davall l'estàtua del rei Jaume. Què passa? Allà te donaran ja tota l'equipació per anar, diu, a sortir. O sigui, no retracis que te puguin
1: si
0: donar...
1: Si pots fer-ho, pues, dones un passeig fins a la plaça Espanya.
0: Ja
1: has
0: està.
1: Entrat ja a la web i allà només vas a recollir-ho. I així
0: no
1: dia d'agost...
0: I no hauràs de fer les coes de diu que són...
1: Clar, de vegades...
0: Són monstruoses.
1: Sí. Ah, jo, sí. Bé, tu saps que els he viscut perfectament.
0: Sí.
1: Però anem a intentar millorar amb això, que estan posant les eines perquè sigui així.
0: És així.
1: I anem a veure, hi haurà, com sempre, aquests llocs d'avituallament, d'aigua i de més, els dies de marxa, no és així? Que esto está todo bien coordinado, Andrés.
2: Están todos preparados, donde mismo estaban el año pasado. Aparte, ponemos una cuba más en la primera curva esta de la subida de Lluc. Hay una cuba más ahí de agua para porque el año pasado también faltó y este año para que puedan llegar arriba con agua.
1: Andrés, sabes que tienen que beber aunque no tengan sed.
2: Y comer, si puede ser.
1: Sí.
2: Para eso están los puntos de avituallamiento. También recordar que en cada punto de avituallamiento hay cubos de basura para que
1: por favor, civismo, ¿eh?
2: Que vayan echando que no vayan dejando nada en la marcha, que se note que hemos pasado nosotros por aquí.
1: Exacto. Lo guapo sería, mira cuánta gente ha pasado. I no se nota.
2: Sí, senyor.
1: Això és el que volem. I ho demanem des de grup 4, des de Ràdio Murta i des del grup Güell. I tot una festassa, i tot ben orgullosos. Ha de ser així, és que ha de ser així. Danos, para ir terminando, algun consejo para los participantes, pels marxaires.
0: Sí.
1: Bé, hem de dir que, malament, a les 11 és la sortida, és just.
0: Correcte.
1: No? Però la rebel·la comença hores antes.
0: A les 6 de l'hora baixa se tanca la circulació per lo que és el carrer Aragó, bueno, per ocupar tota la via pública per poder muntar el dispositiu de la rebel·la, tant inscripcions com tot el que muntam d'arcos de sortida i tot això. A les 6 de l'hora baixa se tancarà. A partir d'aquí, la rebel·la comença a les 9 del vespre, hi ha actuacions variades i a les 11 donant la sortida. Sí que és cert que quan anem pujant per la marxa a tots els pobles, o sigui, Marratxí, Santa Maria i Paramunt, hi ha a totes avituallaments. Allà donen fruita i aigua. O sigui, teòricament, mos solen donar, per part de Mercapalma i Eroski, mos solen donar peres, pomes i préssecs, melicotons, que són coses fresques. Sí que aconsellaria la gent que tingui un poquet de civisme. En els darrers anys sí que estic molt content de veure el que han aconseguit, una marxa ecològica, que ja no hi ha tanta basura, ja no hi ha tanta
1: cuidar
0: cosa...
1: Cuidar el medi ambient.
0: Això mateix.
1: No és com abans, que...
0: No.
1: Ara miram, tenim cura d'això.
0: Entenem que un deportista ha de prendre plàtanos. Però els plàtanos tenen el problema
1: que
0: tenen...
1: S'aclova, eh? S'aclova,
0: eh? Sí. És molt fàcil anar a agafar un plàtano a Santa Maria, quan surt de Santa Maria...
1: I
0: dona el bal i pega a la cuneta.
1: Sí, no.
0: Per anar deixant les cunetes, fet una merda.
1: No, així de clar.
0: I, bueno, això més o menys un poquet tot en tema d'alimentació.
1: M'agrada, i a part que com bé ho han xerrat moltes vegades amb en Xisco Bouça, amb Espressi, hi ha marques com Eroski i tal, que s'enrotllen molt bé.
0: És brutal.
1: S'enrotllen molt bé, eh? Molt bé. Algun consejito, Andrés, para los marchaires?
2: Bueno, yo lo que quería para los marchaires, yo lo que quería es decir que está totalmente prohibido bicicleta, patines y sobre todo coches.
1: Los patines, madre mía, sí, hoy en día es un problema esto.
2: La gente se cree que llega antes y lo único que hace es molestar a los demás. Es una
1: ni
2: marcha,
1: bicicletas ni patinetes.
2: Ni patines ni coches, sobre todo.
1: No.
2: Porque es una marcha que hay que ir, hay que salir a pie y llegar a pie.
1: Exacto.
2: Quitando a los de movilidad reducida, que son una gente que tiene... Claro, tiene más voluntad que nosotros, mil veces.
1: Sí. Porque... Tú lo sabes, que tienes muchos amigos en distintas ONGs. Yo hablaba con Nico de Invencibles y tal, y tú sabes lo que hace esa gente. Es una pasada.
2: Es que lo podemos mirar en el castillo. Son gente que se lo proponen y llegan arriba. Que son gente con mucha voluntad.
1: Que sí. Pues Pedro Guasch, vicepresident, i Andrés Rodríguez, els que tens euros... Que moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, estimats.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que mos veurem dia 1 d'agost. Ja sabeu que jo a l'Arnau coiré el micròfon i començaré a pegar bous, que mos sentiran. Mos sentirà Don Mariano, el prior d'allà dalt.
0: Així m'agrada.
1: Gràcies, Andrés. Gràcies, Pedro.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aquí, ja ho sabeu, les coses d'Esguell amb el grup Güell. Això és Fent Camí, aquí a Ràdio Murta.
3: Fent camí, ses coses d'Esguell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Una passa darrere l'altra, silenci abans.
5: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción, vuelve la noche, vuelve el camino. Llega la marcha 52 d'Esguell a Yucapeu, 48 kilómetros, que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza d'Esbestià a las 5:30 de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Esguell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha d'Esguell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, fent camí.

Aquests són els nostres consells. Pintar que vostre. Per molt alerta que aneu quan pinteu les parets, la pintura sol tacar més d'un lloc, per evitar que caigui en els vidres un taulós amb vinagre.

coneguem els nostres dites i refranys. Ves amb el cor damunt la mà, però no te deixis robar. Recomana que no s'adugui la sinceritat i la ingenuïtat a estrens que puguin ser perjudicials.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, seguida música.

0: Soy Mercedes de Fortí Palma.
1: Som Miquel Arriba, de Nafal Nou.
2: Soy Nati de Senoliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Sabíeu que a Porto Cristo les tropes republicanes, quan l'ocuparen el mes d'agost de l'any 1936, li varen posar el nom de Porto Rojo?

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
4: Aquests són els nostres consells. Fer netes les esgrelles. Després d'una torrada, podeu fer netes les esgrelles sense esforç si seguiu aquest consell. Mentre encara estan calentes, les enrevoltinau amb paper de diari banyat. Així s'ablanirà i vos donarà temps a disfrutar del menjar. Quan acabeu, podreu eliminar la grasa fregant amb unes altres fulles de diari.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

coneguem les nostres dites i refranys. No hi ha metgera que se que crema. Es diu quan ja estan actuant tots els recursos i no cal esperar-ne més.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.

0: sean.
1: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Javi Soleil de Denas y quiero mandaros un besazo enorme a todos mis amigos de Canal 4 y de Radio Murta. Espero que a pesar de todo sigáis con una sonrisa, sigáis bailando y sigáis siempre con mucha, mucha música. Que la música cura el alma. Un beso grande.
2: A Valldemossa, hi havia una dolça criatura, petitona i eximborida, que cada hora baixa anava pels camins de mores, camperoles i besades d'esparreguera per refugiar-se a un redolet de muntanya. Allà, les flors s'enfilaven per les cames de les cabres, les pedres eren seus gòtiques per a cucamolles i aranyes, i un verro pacífic engreixava per arribar a ser rebost de tradicions i d'esperances i casta embotida a l'universal silueta d'un budell solitari. Allà, aquella dolçor virginal es posava a l'ombra de l'únic garrover i baix la polsina clorofílica deixava que se li apareguessin els angelets de perfil nòrdic jugant innocentment amb el garrobí del garrover. Però no tot havia de ser pau aquelles contrades nostrades creades per ser pàgines d'un breviari, perquè un hora baix apocalíptic s'hi presentà embarrufat, carregat d'astúcia i ignomínia. Però aquella doneta no es va deixar confondre amb promeses de falses postes de sol a la foradada ni amb aromes de pinotell d'escorca i va córrer cap al poble.
3: Que ve el dimoni, que ve el dimoni!
2: I així tota la comunitat es va salvar d'un més allà de tristesa i calcinació. I amb aquella heroïcitat tots sapigueren que ella era...

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Som en Daniel, més de Maria de la Salut.
1: Som en Miquel, de Marratxí.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: comentar la frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser malament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Fora puces. Perquè les puces fugint del pelatge dels vostres animals de companyia, convé fregar-los amb unes fulles de menta fresca. Les puces no poden sofrir aquesta olor i segur que acabaran fugint.

coneguem les nostres dites i refranys. S'agraviat mai dorm. Vol dir que és qui ha rebut un agravi sempre espia l'ocasió de vengar-se.

0: sóc una Lluïsa de Llorito.
1: Són de Vallbre de Maria de la Salut.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Arròs més gustós. Perquè l'arròs quedi més gustós i tingui un aspecte més blanc, afegiu unes gotes de llimona a l'aigua de coure. A més, quedarà més amollat.

Murta, si t'agrada, digueu en els teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Les cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, ¿eh? Y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la radio.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui barba a bou, barba honra. Fer les coses personalment té més eficàcia que fer-les indirectament.

Sabíeu que a l'any 1964 Manuel Fraga, en aquell moment ministre d'Informació i Turisme, va inaugurar l'Hotel de Mà, que feia el número 1000 dels hotels de Mallorca?

Aquests són els nostres consells. Pintura a ses mans. Després de pintar, qui no acaba en taques de pintura a ses mans? Per fer-les netes amb facilitat, tan sols les heu de fregar amb un pot de cotó banyat amb oli d'oliva. Veureu com ses taques desapareixen sense problemes i, a més, sa pell no s'arresseca.

coneguem les nostres dites i refranys. Un ca se'n morí de gràcies. Ho diuen quan un que ha rebut un servici d'un altre es limita a donar-se gràcies sense donar-li retribució qualcuna.

0: Magdalena de Palma.
1: Sona Marga d'Espilerí.
2: Sona Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: curta, buena música y buenos consejos.
1: No, aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot